0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia, què tal estan? Comencem pendents de l'oratge. El Centre de Coordinació d'Emergències ha decretat la fi de l'alerta groga per pluja en el litoral sud de València i el litoral sud d'Alacant. Per tant, per avui ja no queden avisos actius en tota la comunitat valenciana, segons ha informat el 112. Per a esta jornada s'esperen en la comunitat valenciana cels coberts en bona part del territori, encara que sense pluja a primeres hores del matí, que sí que es podria registrar durant la vesprada. Les temperatures mínimes més sense canvis i les màximes en ascens. De cara al cap de setmana, la pluja serà la protagonista, pluja que a vegades pot ser intensa i forta i acompanyada de tempesta, mentre que les temperatures començaran a recuperar-se a partir del diumenge. Els contem també que la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, es reuneix este matí amb el secretari autonòmic d'Educació i els directors generals del departament per a fer seguiment de l'estat de les negociacions amb els sindicats que mantenen la vaga indefinida convocada a partir del proper dilluns. I la jutgessa de Catarroja, que investiga, recordem, la gestió de la Dana, ha citat a declarar avui de matí per segona vegada com a testimoni al cap de la unitat de bombers forestals, l'Azira. La magistrada l'ha cridat de nou després de que aportara al jutjat un missatge que li va enviar la exconsellera l'exconsellera Salomé Prades, en la qual afirmava que els dos havien fet fins on havien pogut perquè a ells es van tallar les ales. I sàpiguen que la delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, i el comissionat per al corredor mediterrani es desplacen avui al barri de Malilla per a visitar les obres del canal d'accés ferroviari soterrat a la ciutat. Adeu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Nos por internet en ondacero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. El sindicat d'infermeria SATSE ha iniciat una acció reivindicativa dirigida tant a usuaris com a professionals sanitaris d'atenció especialitzada amb un missatge clar i contundent. La cura dels pacients depèn, diuen, en gran manera de la cura que reben els que els atenen. L'objectiu és defensar les condicions laborals del col·lectiu als hospitals de la Comunitat Valenciana. Sàpiguen que el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, visita ara a les 12:30 a Onda, a la província de Castelló, la base de la unitat de bombers forestals i el parc de bombers voluntaris d'esta localitat. La Fira dels Invents de la Universitat Politècnica de València ha obert avui les seues portes al costat de la llacuna de l'hemisferi amb més de 400 investigadors i estudiants de la universitat que han preparat 52 estands i tallers. Estarà oberta per a centres educatius durant la vesprada, també per al públic en general, amb accés gratuït. I de manera paral·lela, el Museu de les Ciències reunirà a més de 200 robots programats i dissenyats per escolars en una nova edició del concurs Desafiament Robot, coorganitzat també amb la Politècnica, i serà de lliure accés per al públic interessat. I València es prepara per a un cap de setmana pirotècnic amb motiu de la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu dels Desemparats. Demà dissabte per la nit hi haurà un castell de focs artificials i el diumenge mascletà en la plaça de l'Ajuntament. I Metro València reforça esta nit el servei de metro i tramvia per a facilitar el desplaçament dels aficionats abans i després de la trobada de Lliga que disputa el Llevant i l'Osasuna. Adeu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno con Jessica Cánovas.

0: Europea está a flexibilizar las obligaciones de reportaje de las aerolíneas y el uso de franjas horarias aeroportuarias. También van a clarificar cuándo tienen o no derecho los pasajeros a una compensación cuando se produce una cancelación de un vuelo por problemas de queroseno, el combustible que usan los aviones, que podría agotarse antes de que termine el mes si la situación en el estrecho de Hormuz se prolonga, lo que podría afectar, por ejemplo, al sector turístico español este verano.
1: Los países europeos que tienen previsto aprobar el próximo lunes nuevas sanciones contra Rusia por las deportaciones forzadas de niños ucranianos a Rusia. Sobre el terreno siguen los ataques cruzados con drones a pesar de la tregua de 48 horas, Asunción Salvador.
2: Y uno de los drones lanzados por Rusia ha impactado en un bosque cercano a la central de Chernóbil y ha generado un incendio. El viento ha hecho que el fuego se propague rápidamente y está dificultando la extinción, aunque los niveles de radiación permanecen dentro de lo normal, según las autoridades ucranianas. Ucrania, entre tanto, ha atacado instalaciones industriales en la región de Perm, según la versión rusa, que asegura además haber tenido que suspender operaciones en 13 aeropuertos del sur del país por las operaciones ucranianas. Todo esto en medio de esa tregua unilateral declarada por Putin y que Zelensky considera que atiende a una lógica extraña y desproporcionada, con el único objetivo de que pare la guerra, coincidiendo con la celebración mañana del Día de la Victoria. Putin mantiene blindada a Moscú para esa celebración y hoy su portavoz ha dicho además que está dispuesto a hablar con la Unión Europea, pero que no va a dar el primer paso.
1: En el Senado está en marcha la comisión que investiga el estado de la red ferroviaria y los accidentes de Adamuz y Lleida. Comparece el exsecretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente de Correos, Pedro Saura, quien se ha desmarcado de todos los casos de corrupción de la época que compartió ministerio con José Luis Ábalos. Beltrán Jarillo.
3: En la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz, el PP y el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, se han enzarzado a cuenta de si él llegó a conocer al exasesor del ministro Ábalos, Coldo García. Saura reconocía que sí.
4: ¿Cuál es su parte de responsabilidad en la desastrosa situación de la red ferroviaria que tenemos en la actualidad?
5: Pero lo de desastrosa es una afirmación suya, que yo respeto, como no puede ser de otra manera, pero no se sostiene a partir de ninguna cifra, ningún informe, ningún detalle.
4: ¿Conoce usted a Coldo García?
5: Claro que lo conozco.
4: ¿En calidad de qué?
5: Pero me ha hecho usted una pregunta anteriormente y no he terminado de contestarle.
4: Sí, me ha bastado lo que ha dicho. No, pero, ¿conoce usted a Coldo García, sí o no? Ha dicho que sí. Mire, ¿en calidad de quién?
3: Día de Revenga, no se cree que el secretario de Estado estuviese rodeado de presuntos corruptos como Isabel Pardo de Vera, Ábalos, Coldo García o Víctor de Aldama durante el grueso de las adjudicaciones en el ferrocarril y no supiera nada. El compareciente también se ha defendido diciendo que nunca tuvo constancia de la presunta actividad delictiva de su entorno y también acabamos de reconocer que Isabel Pardo de Vera no comparecerá el lunes a las 4:45 tras justificarlo por causas médicas.
1: Y ya son 10 las denuncias interpuestas en Álava por el supuesto abuso sexual a menores durante un viaje de estudios. Las estudiantes denuncian haber recibido tocamientos durante su viaje de 2 días en un crucero que partió de Barcelona. Onda Cero Vitoria, Marian Ruiz.
6: Son estudiantes de cuarto de la ESO, es decir, 15, 16 años, que han denunciado tras su desembarco en Barcelona que sufrieron tocamientos y ahora se investiga si alguien le suministró algún tipo de sustancia previamente. Es lo que reflejan las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, mientras que las que está investigando la Ertzaintza lo que recogen es el facilitamiento de drogas a menores. El caso lo centraliza un juzgado de Guardia de Barcelona, mientras continúan las diligencias con la toma de declaración de personas que viajaban en ese crucero y se visionan las cámaras de seguridad. Algunos menores habrían advertido a sus familias desde el propio barco de lo ocurrido, aunque hoy desde el AMPA del centro, impulsora del viaje, prefieren guardar silencio.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
7: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
8: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
9: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, ¿va?
8: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com.
11: Bum, bum, bum. Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós en fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
12: De primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito. Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
13: Porfa, no te vayas. Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra con el del Pobla Fest. Artistas confirmados: Malú, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, Fangoria y muchos más. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano. Tras el éxito de su primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Pobla Fest. Vívelo bajo las estrellas.
14: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
15: Tú eliges.
14: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
15: Todo
14: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
15: No te pierdas nada.
16: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
17: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray, Iris Teatre Pub, y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
16: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
18: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
19: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
20: Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Valldigna en la Onda con Jessica Cánovas.
21: Continuamos con todos ustedes en Más de uno Safor Valldigna. Nos vamos a desplazar hasta Oliva para hablar de turismo con su concejal, con Salva Llopis. Salva, benvingut, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
22: Moltes gràcies a vosaltres, Jessica, de nou, per donar-nos veu.
21: Sens dubte que quan parlem de turisme, en la major part de les ocasions, Salva, parlem de bones notícies, notícies que passen també per l'anunci que heu fet aquesta setmana referent a aquestes banderes blaves, no?, que tornem a tindre a les platges d'Oliva. Contant, perquè pense que és tota una satisfacció, no?, per al municipi d'Oliva.
22: Sí, perquè sols tenir que fer veure l'històric que té Oliva, hem tingut a vegades dos banderes blaves, entonces que en els últims anys hem aguantat aquestes quatre banderes blaves i que en el 2024 per primera vegada en la història de les nostres platges obtinguem aquesta quinta, pues és un èxit no de Salvador Llopis, sinó del Departament de Platges, que conjuntament a tots els serveis que ofertem, pues estan fent un gran treball. La veritat que són les quatre, ho dic perquè no hem perdut cap bandera blava, ho dic per algun comentari que s'ha pogut veure d'algun membre millor del govern que explicaren per què s'ha perdut aquesta quinta bandera. No, l'any passat teníem quatre banderes blaves i enguany no és que hem perdut, no, nosaltres soles optàvem, i tenim que explicar-ho bé, soles optàvem a aquestes quatre banderes blaves, aquestes quatre platges que sí que complíem en tots els requisits. Banderes blaves, pues, té els seus propis criteris tècnics i mediambientals. I si una platja no obté la qualificació d'excel·lent, encara que siga òptima, simplement no pot optar a bandera blava. I això és exactament el que ha passat en aquests dos últims exercicis en la platja de Rabdells. I davant d'això, pues, només hi havia una opció responsable, actuar amb transparència i serietat, i per això no es van presentar candidatures per a aquesta platja, perquè sabien tècnicament que no complia un dels requisits obligatoris. I sincerament, crec que això és el que toca fer. Les banderes blaves no són titulars polítics ni reconeixements que es concedissin arbitràriament, són distintius tècnics que depenen de criteris molt concrets. Per tant, més que intentar crear polèmiques, pues el que toca és posar en valor que Oliva continua mantenint quatre banderes blaves que s'han aconseguit màxim històrics i que es treballa cada any des de la responsabilitat i l'objectivitat per a continuar millorant les nostres platges, que és el nostre gran tresor, Jessica.
21: Sens dubte que estic molt d'acord amb tu amb el que has comentat, Salva, que això no es tracta de política, sinó es tracta del turisme, no?, que es vol atraure a un municipi com és Oliva, que cada vegada pues, va apostant, no?, per les seues platges i sobretot per aquests distintius de les banderes blaves que, com estaven comentant, pues, reconeixen en part aquesta excel·lència també la qualitat de la mar, de les platges i, bueno, i sobretot també pues, agrair el treball que hi ha dels tècnics, no?, que moltes vegades no ho posem en valor i ells també en part són pues, bueno, els artífices no? de que puguem aconseguir aquest tipus de reconeixements que entenc que són molt importants. Uns reconeixements que també venen acompanyats d'aquesta notícia que van compartir referent a aquestes passarel·les, no? Que per fi també van arribar i que van comentar en la passada entrevista.
22: Exacte, ja el vaig dir que molt pront ja seria una realitat. Estàvem a punt ja de fer la recepció d'aquestes passarel·les i ja ha quedat espectacular, Jessica. Han sigut multitud de vídeos, de fotografies que els nostres visitants, inclús veïns d'Oliva, s'han fet, hem tingut, ens han donat les gràcies i el reconeixement de tots els serveis, via càmpings, via xiringuitos, on els que han pogut tindre la sort de poder optar a tindre aquestes passarel·les davant dels seus negocis, doncs us han agraït aquest esforç i la veritat que han quedat espectaculars. Jo sols tinc ganes de veure l'estiu replet de seus visitants i banyistes que van a les nostres platges i ara mateixa doncs, poden visitar-nos doncs, en major comoditat, han quedat, ja el dic, espectaculars i damunt, sempre com ho diem, hem de reconèixer que ha sigut gràcies als fons Next Generation, dels fons europeus, per tant, podem dir que esta partida econòmica no és dels nostres ciutadans, no és dels impostos directes ni tasses que paguen els nostres ciutadans a l'Ajuntament d'Oliva, sinó que està 100% subvencionat i ens congratulem enormement de que vagin i si això continua, pues ajudant-nos a que Oliva pues, continuï mantenint uns estàndards molt elevats en quant a qualitat, serveis i la seguretat. Les nostres platges, més que res, ja sabràs la notícia de l'última setmana que es van anunciar alguns mitjans de comunicació, alguns, de que havien hagut alguns ofegats en les nostres platges, i més res que tot això, tot el contrari. Les nostres platges són supersegures. Fa anys, a més, durant aquesta legislatura que jo he estat al capdavant de les platges, no hem tingut ningú ofegament oficial dins de les nostres aules. Les banderes blaves també ho demostren, que tenim una qualitat excepcional en les nostres platges, l'arena blanca i fina, el salvament i socorrisme, per supost, i com no, no podia deixar-me de costat aquesta seguretat que dona la nostra policia local en squads dins les nostres platges, i com no, l'equip de neteja que any darrere any, pues, tots aquests operaris que treballen a plena llum del sol, que és molt fàcil mentre uns estan prenent el bany i estem en la toalleta en la platja, veure com aquests responsables, aquests treballadors, estan baix del sol, aguantant el clima d'un sol fort que comença en els mesos de juliol i agost, i estan netejant les platges per a tots nosaltres, per als visitants, per als turistes, per als nostres veïns que volen gaudir d'ella. Així que, Jessica, la veritat que conforme has dit, entre passarel·les, les banderes blaves i tots els serveis que ofertem ara des del Departament de Platges, jo sols tinc que congratular-me i donar l'enhorabona a tots els partícips que fan això possible.
21: Sens dubte, Salva, per un costat, que era important aclarir, com estàvem parlant també a micròfon tancant, eixa notícia, no?, que va eixir aquest passat cap de setmana, d'això cegament, no?, a les platges d'Oliva, una notícia que va tindre ressò també a nivell autonòmic i també nacional, però en aquest cas penso que sempre és important que la gent s'informe per les xarxes oficials, no?, de l'Ajuntament, per poder conèixer, no?, què és el que ha pogut ocórrer, sempre fonts oficials, no?, Salva, perquè la manipulació de determinades notícies sempre pot ser molt de mala a persones o a destinacions com aquest cas en Oliva, no?, que es va posar ahí en el punt de mira.
22: Sí, i en aquest cas us tinc que agrair, per exemple, vosaltres, Onda Cero, sou un d'aquests mitjans de comunicació que, primerament, antes d'anunciar res, s'informeu i voleu saber la realitat, i quan es poseu en contacte, sigui en este regidor de responsable de les platges, o sigui la policia local, inclús Guàrdia Civil o Protecció de Salvament, quan se'ls diu que aquesta notícia no és real, que no sabem d'on eixit aquesta notícia, doncs vosaltres no esteu eco d'ella. Jo, lamentablement, no puc opinar el mateix d'altres mitjans de comunicació, ja no el millor local, sinó fora de la nostra ciutat, inclús alguns mitjans televisius d'àmbit nacional, que inclús posant-se en contacte amb nosaltres i dient-los que Oliva ara mateixa no havia hagut ningú accident, no tenien cap ofegament, no tenien cap víctima per ofegament, ni per ofegament ni de cap tipus, que estàvem en plenes festes del Crist, festes patronals del Crist de Sant Roc, on tant la policia local, Guàrdia Civil i polítics estaven tots participant d'elles, i que no hi havia ninguna notícia de cap ofegament, perquè els primers que avisen, per supost, són les autoritats pertinents, i jo mateixa com a regidor de platges. Es veu que va haver una equivocació, però lamentem que alguns mitjans de comunicació, a diferència de vosaltres, que he dit, d'Onda Cero, pues, volgueren vendre durant uns minuts, perquè al final van ser uns minuts abans de que tingueren que desmentir la notícia i dir com que no era real, pues van preferir anunciar-la, treure les mitjans de comunicació i no deixar-nos en massa bon lloc. Quan sabem que Oliva fem un gran esforç per tindre les platges més segures. Ara mateix estem ja licitant el plec de salvament i socorrisme i hem augmentat en millores, hem augmentat la vigilància, el temps també de vigilància de les nostres platges, on abans no hi havia vigilància en uns metratges de platja, ara mateixa optem amb vigilància. Hem ampliat també les fetges per a que allargar la temporada d'estiu, per a que els nostres visitants i turistes i veïns que vulguin gaudir durant més temps de les nostres platges, pues, també estiguin salvaguardats. I sí, Jessica, gràcies per preguntar. Jo ho havia deixat per damunt de la primera resposta que estàvem parlant, dels serveis que donem en Oliva, però això va ser una notícia molt lamentable
0: i que al final pues, molts mitjans de comunicació van tindre que rectificar perquè no va passar res de lo que es va anunciar. Oliva no té cap ofegat, sou regidor de platges des del 2023 i rese a Déu i al nostre senyor per a que puga acabar aquesta legislatura d'igual manera. És, t'assegure que és la importància més gran que li dona de totes les regidories i que porta. Quan arriba la temporada d'estiu, sols vull que acabi la temporada i anunciant que les nostres platges continuen sent igual de segures i que no han tingut cap víctima per ofegament. És el que més em preocupa i posem des de l'Ajuntament d'Oliva tots els mitjans que podem i més per a que continuem podent donar aquesta gran notícia.
21: Estàvem parlant d'aixes banderes blaves que s'ha fet l'anunci que té de nou la platja d'Oliva. D'altra banda, has comentat també el tema de les passarel·les, Salva, i també altres serveis, com tu comentaves, com per exemple aquest punt d'informació que la gent també pot trobar a la platja d'Oliva, que s'ha tornat, no?, a reactivar. I jo penso ja que ara ja que ens estem apropant ja quasi al mes de juny i l'estiu, Oliva ja ho té tot a punt. Alguna cosa més que esteu treballant per als turistes o per als veïns i veïnes de la platja d'Oliva?
0: A veure, ara mateix, quan comencem el plec, que es licita el plec de salvament i socorrisme, pues ara mateix tindrem de forma contractual, dins del contracte, aquest acompanyament també als visitants i turistes que venen a visitar-nos i tenen problemes de mobilitat. I això s'ha d'estar realitzant des de que sou regidor de platges, però ara mateix es farà d'una manera amb contracte, és a dir, sense reparo de legalitat, sense factura, directament, i trobem que és molt important. El tòtem també que vam crear fa unes setmanes, vam anunciar, està tenint molt d'èxit, molt d'eco, hi ha molta gent que ve a la zona, per el que es diuen els empresaris de la zona, a fer-se una foto, a realitzar-se vídeos en el tòtem, a més ser fons, que és la nostra platja de Paupí, i els empresaris pues, agraeixen pues, que hagin fet un xicotet esforç del Departament de Turisme i per primera vegada pues, Oliva té el tòtem en la platja, en una zona com és la plaça Europa, on està rodejat de locals, de restauració, i això és el que nosaltres intentem, donar vida a la platja. Ara mateix ja tenim pràcticament el Duna Dorada, el Festival Duna Dorada, Jessica, que també estem esperant pues, que siga un revulsiu. Estem parlant d'unes 2.000 i pico entrades ja que s'han venut. Entonces, la fita s'ha aconseguit. Sabíem que en Oliva no teníem capacitat per optar per un gran despliegue de concerts com fan altres ciutats, de 15.000 o 20.000 habitants, però sí que sabíem que a més aquests visitants que estan plenant els hotels rurals, els apartaments turístics, pues, sabem que va tindre una repercussió directa econòmicament molt positiva en tots els locals de restauració que tenim a la nostra ciutat. I saps que turisme pues, també té Gastroliva dins de la seva competència i és el meu deure vital per als empresaris per a que es vagi bé. Sempre dic que quan millor es vagi als nostres empresaris, millor es anirà a tots, ell i l'Ajuntament primer que tots. I la feina que donen. Són locals que estan donant, negocis que estan donant molta feina als veïns de la nostra ciutat i hem de recolzar-ho. I més amb aquesta predisposició que estem tenint i ajuda, que tinc que donar les gràcies a tots els departaments que han col·laborat junt al de turisme. Les meves tècniques han fet un sobreesforç, perquè tinc que dir que mai s'havia realitzat un festival com aquest en la ciutat d'Oliva, és la primera vegada, i les coses que es fan per primera vegada pues, no són gens fàcils. Les meves tècniques han estat a peu de canyó, han preparat tots els plecs, contratació ha estat revisant-ho, intervenció han estat fiscalitzant-ho, la policia local ha estat ajudant en els plans de mobilitat, i entre tots crec que anem a aconseguir que siga un gran festival, que gaudim tots d'ell, i per supost que el benefici d'aquest festival caiga directament en els nostres empresaris de la ciutat d'Oliva, Jessica. Així que tenim un estiu prou, comencem ja la temporada, jo trobo que prou forts, prou actius,
22: I que anirem, encara anirem a explicar, conforme anem aconseguint coses, anirem explicant més coses, Jessica.
21: Sens dubte que sí, aquesta d'una dorada que va ser una aposta de la regidoria de turisme i de platges i que finalment va celebrar aquesta primera edició, no? Salva, va costar, però ha arribat, efectivament, ja està així i pel que veig, per aquesta previsió que ha tingut, hi haurà més edicions.
22: Anem a veure el resultat i, primerament, si el lloc és l'adequat. Jo sempre dic que els veïns, perquè tenim veïns pues, que a vegades es assusta quan fas un festival, però jo sempre els dic, estem parlant d'un festival de vesprada a nit, la gent té els seus hotels volent que a les 2:30, 3 del matí estiguin tots ja en les seves habitacions, descansant i que a l'alçar-se puguin gaudir de tot el que oferta la ciutat d'Oliva. Així que jo també quisiera bé, però anem a veure el resultat. És la primera vegada que es realitza, trobo que és una zona molt bona. La platja d'Oliva sempre també he defensat, inclús quan estava en l'oposició, que hi havia que portar events per a que aquests negocis que vegem oberts en estiu i tancats en hivern, però que els nostres empresaris d'àmbit turístic estan durant tot l'any pagant els seus lloguers, pues que puguen, per què no? Si en comptes d'obrir 4 mesos de la temporada forta d'estiu, per què no intentar que obriguin, si pot ser 6 mesos, 7 mesos, tot ajuda, pues fa paper. I nosaltres esperem que el resultat siga molt positiu i que al final qui ho hagi vingut a disfrutar, pues que siga, se'n vagi amb un bon sabor de boca i que puga explicar-ho perquè l'any que ve pues, puguen repetir-ho. I este regidor escolta tot el món, i sóc el primer que agafe tota la responsabilitat, isca bé o isca mal. I entonces pues, després avaluarem com ha anat el festival, però ara mateix el festival és una realitat, vull que la gent ho sàpiga, és una realitat. A pocs dies ja de la celebració estem ultimant els últims detalls, però amb l'empresa, amb el promotor i amb tots els serveis tècnics de l'Ajuntament. I jo trobo que gaudirem de 2 dies de plena satisfacció. Nosaltres per ara hem recibit moltes felicitacions, molta gent que deia que ja era hora, que perquè sempre tenien que anar-se a altres ciutats o poblacions veïnes per a poder gaudir d'uns concerts, d'uns festivals, i ara mateix pues, ho tenim a peu de carrer, ho tenim davant de nosaltres, i sols ens queda que disfrutar amb tot el respecte, amb tota la seguretat, i amb tota concordància de fer les coses conforme toca, que és el que ha fet el Departament de Turisme, conforme dic, conjuntament amb altres ajudant-nos, per supost.
21: Sens dubte que a nivell turisme i de platges, tot a punt per a la temporada turística, i d'altra banda també a nivell gastronòmic, Salva, quina gana de parlar també de gastronomia, no? Perquè també van a ser mesos molt gastronòmics. La pròxima setmana tenim la setmana dels figatets, quan s'apropa juny amb la Fira del Motor i amb la Fira i Festes també d'allí d'Oliva, pues arriben més concursos. Conta'ns, perquè la setmana del figatell apunta maneres,
22: Serà espectacular. Damunt el figatell, novament, conforme diem quan celebrem diferents concursos o events gastronòmics, és que el figatell és el figatell d'Oliva. Figatell d'Oliva. Este és un plat, un aliment típic de la nostra ciutat, figatell d'Oliva. El que passa que s'ha exportat a altres localitats veïnes, que per supost, nosaltres contentíssims de que tots es facin eco d'aquest plat tan típic nostre, i ara el que fa l'Associació de Gastroliva, que són ells els que promouen esta setmana del figatell, el que passa que, com sempre, ara està al capdavant de l'Associació de Gastroliva, sempre el turisme dona tot aquest suport del que ells necessiten i participarem, per supost. Així són molt típics, qualsevol restaurant, bar, tenen aquest aliment i anem a gaudir. És més, hi ha una llarga llista de restaurants que s'han apuntat i s'han fet eco d'esta setmana del figatell. I res, Jessica, és bé, una idea més que ha tingut Gastroliva per mobilitzar els seus restaurants, per donar-los visualització i que així pues, puguem rebre també aquesta xicoteta ajuda gràcies a la promoció que es donem de la feina, de les grans cuines que tenim en la nostra ciutat. Aquests restaurants, aquests bars, pues, la veritat que els donen molta vida i també ajuden a que turísticament puguem ofertar aquesta magnífica gastronomia que tenim en la ciutat d'Oliva. Així que, Jessica, saps que estàs convidada aquesta setmana, no pots faltar a xafar Oliva un dia d'aixòs i dir-me, Salva, pan a ningú. I t'assegure que a qualsevol lloc, qualsevol restaurant bar que han ofertat aquesta setmana d'Espigatells, gaudirem espectacularment d'aquest plat tan típic i nostre.
21: Sens dubte que sí, Salva, perquè com deia, desitjant gaudir d'aquest producte típic gastronòmic d'Oliva i que damunt, com confirmes, hi ha hagut molts establiments hostalers que s'han sumat. I és que entenc que la col·laboració entre la regidoria de turisme, no?, amb l'Ajuntament d'Oliva i amb GastroOliva porta coses tan boniques com aquesta, no? Penso també que juguen un paper clau des de GastroOliva per poder fer possible aquest tipus d'iniciatives.
22: Sí, això, a veure, tinc que dir, m'uneix una gran amistat en Mario, el president de GastroOliva, però això no lleva que l'amistat a vegades, per molta amistat que tinguem, pues tinguem confiança per dir-nos les veritats i el dir-nos les coses, però és que tinc que reconèixer que estan molt actius. GastroOliva és una associació ara mateixa molt activa, has començat en la nova direcció molt forts, i és que ara estem parlant de la setmana d'Espigatells, però és que el dia 8 de juny, en la mitja galta, sí que a la mitja galta, tenim aquest concurs d'arrossos creatius, que és una primera edició, com estàvem parlant abans de les primeres edicions, de parlant del Festival d'una Dorada, que a vegades costa el ser la primera i que no sabem com acabarem, però és que aquest concurs d'arrossos creatius, a la setmana o als 15 dies ja tenien les inscripcions completes, és que ja no es pot ni apuntar ningú més, i és que turisme, el Departament de Turisme, ha rebut cridades, però de restaurants de tots els llocs del nostre país, d'Espanya, no estem parlant de la Comunitat Valenciana, és que hem rebut del nord, de l'est, del sud, hem rebut demanant-nos informació i que volíem participar, perquè ens pensàvem a lo millor que el dia d'arrossos creatius anàvem a frenar que s'apuntaven professionals, però que va, tot el contrari. A millor estem acostumats a veure grans concursos i molt positius, com és la famosa concurs de Fideuà de Gandia, on participen pràcticament tots els mateixos ingredients, però així, en alliberar amb aquest títol d'arrossos creatius, en alliberar aquest plat tan típic d'un ingredient tan típic nostre com és l'arròs, s'ha desbordat positivament i anem a gaudir, Jessica, anem a gaudir d'aquest dia 8 d'una espectacularitat gastronòmica novament promoguda per GastroOliva i donar-li suport, per supost, des de turisme, donar que subvencionem aquesta associació. Així que ja el dic, estàvem parlant dels filatells, però això no para. I la gastronomia, jo des que entra de regidor, sabia que per a poder rebre visitants i turistes i que se'n vagin en un bon sabor de boca, mai millor dit, era apostant per la gastronomia. I és que Oliva té un gran servei amb la gastronomia. Tenim uns grans empresaris, uns grans restaurants, grans bars, grans cafeteries, forts. És que Oliva, la gastronomia, la tenim però des de fa molts anys, i nosaltres el que teníem que fer era promoure i donar suport i promoció i fer-la créixer. I això ha consistit conjuntament amb l'associació de GastroOliva, que ja el dic, ara n'hi has ficat ells, i després en els concursos d'arrossos creatius, estic segur que anem a donar una promoció molt positiva de la nostra ciutat.
21: Anava a comentar amb tu, Salva, sobretot com deies, aquesta setmana dels arrossos també, que hem tirat cap a la mar, no? Cada vegada estem veient també de posar en valor efectivament aquest espai turístic, no? Perquè la major part de totes les accions que es porten a terme a nivell gastronòmic es porten efectivament, pues, per Oliva, no? Pel centre. I aquesta aposta jo penso que també és per a dinamitzar, no?, d'aquesta manera, aquests espais que també posen en valor el turisme, no?, d'Oliva.
22: Sí, tenim que dir que a partir del juny, bueno, ara ja avui encastem ara un poquet de les alertes, que diem alerta taronja, alerta groga, però de normal Oliva té un clima espectacular, o sigui, en hivern, en primavera, és a dir, tenim un clima espectacular. Entonces, a partir de juny que celebra este concurs d'arrossos creatius, esperem que siga un mes, pues, com tots els anys, espectacular, i que tinguem aquests apartaments turístics que són propietaris de veïns de la nostra ciutat, aquests campis replets, aquests hotels replets, pues, que tinguem la sort de que tots els que s'allotgen en aquests llocs, pues, quan visquen, puguin gaudir, pues, per exemple, d'aquest magnífic concurs. Jo m'imagino, jo visualitzo la mitja galta, aquesta platja magnífica darrere que tenim, les aules nostres transparents, i els visitants passejant, degustant els diferents plats que estan fent autèntics professionals, i veure les terrasses dels nostres locals de restauració, pues, plens de gent, alemans prenent-se el seu cafè, el seu gelat, britànics dinant en qualsevol restaurant, els magnífics restaurants i bars que tenim a la platja d'Oliva, i tots acostant-se d'ahí. I per supost que els locals d'Oliva, pues, no es queden enrere, inclús alguns participen en aquest concurs. Així que aquesta és la meva intenció, és promocionar que tots puguin gaudir de la nostra gastronomia i que conjuntament tots disfrutem d'aquests dies. Però la meva idea sempre va ser que de dotar d'events a la nostra platja per a que aquests empresaris que amb el seu esforç obrin aquestes persianes durant els mesos d'estiu, pues, tinguin una xicoteta ajuda per aconseguir que durant l'hivern, pues, també puguin estar oberts, per supost.
21: D'altra banda, Salva, també, com dèiem, més enllà d'aquesta setmana dels arrossos, de la setmana dels cigatells que estàvem parlant, després també arribarà la fira del motor, no?, amb la fira d'Oliva, on també es posa en valor la gastronomia, però setembre també és un mes molt esperat, no?, perquè sempre celebrem també grans, pues, bueno, activacions, accions que tenen a veure amb la gastronomia, com per exemple després dels partits, que jo entenc que tot això ja s'està treballant també.
22: Sí, encara no podem adelantar massa perquè tenim el World Paella Day, la primera facida, però això sí que estem juntament amb els tècnics de turisme, estem sentant-nos i estem preparant. Encara no podem confirmar res perquè potser n'hi ha alguns canvis, potser canviem la forma de celebrar estos events, però ara mateix també turisme, ara mateix, mentre estem parlant tu i jo, Jessica, turisme es troba en la fira de Bilbao, ofertant tots els nostres serveis. A la setmana següent ens anem a Saragossa també, el departament de turisme, per a treballar, per a ofertar tot el que estem realitzant, i estic segur que setembre, Jessica, que parlarem abans, per supost, hi haurà moltes novetats, perquè és un mes que també està acabant-se l'època estival, el clima continua sent espectacular en aquest mes i turisme no va defraudar. Turisme estarà ahí, estarà apostant per tots els events que anem a realitzar, que siguin d'una magnitud important i participatius per a tot el món.
21: Salva, abans de posar el punt i final a l'entrevista, algun missatge que volgueres compartir amb els nostres oients al respecte del que hem parlat?
22: No, dir-los a tots que Oliva és una ciutat acollidora, els convide a tots a que gaudisquen de totes les novetats que hem estat explicant, que vinguin a provar la nostra gastronomia, això és molt, molt important també, i que ja sàpien, el Duna Dorada els espera, m'agradaria comptar en veïns del voltant de la nostra ciutat que vingueren, que gaudiren de música, d'un bon ambient, i que quan se'n tornaven a casa digueren que Oliva és una ciutat que es pot vindre a respirar pau, a respirar bona música i a disfrutar de la nostra platja i de les tantes coses que tenim, centre històric, Marjal. Jo espero que tots aquests visitants que vinguin a visitar-nos pròximament per al Festival d'una Dorada no vinguin soles al festival, vinguin, que el festival sigui una excusa més per a poder vindre i disfrutar de tot el que oferta la nostra ciutat, Jèssica. I per suposat saps que també estàs convidada, Jèssica.
21: Per suposat que sí, Salva, això faltava, eh? Això faltava. Que tu saps que no ens perdem una i la veritat és que Oliva està molt activa, com comentàvem, ara a nivell turístic, també a nivell gastronòmic, de festes, és que Oliva ho podem trobar tot. Salva, moltíssimes gràcies de veres per haver-nos acompanyat. Ha sigut un plaer parlar amb tu i continuarem parlant per continuar pues, bueno, indagant en totes aquelles qüestions turístiques i de platges, perquè ara sí, jo penso que el total protagonisme també ho té que tindre de veritat aquesta etapa turística que heu estat preparant amb tanta estima, no sols per als turistes, sinó també per als veïns i veïnes de la platja d'Oliva.
22: Per suport, Jèssica, i gràcies. Gràcies per donar-nos veu i ja saps que el que necessites, així es trobes.

0: dentro.
1: Más de uno con Jessica Cánovas.
2: Este cap de semana vaus en apunt. Dissabte, desde la Plaza de las Ventas, Miguel Ángel Pereira, Tomás Rufo y Daniel Luque. Y diumenge correguda, David Galván, Román y Gonzalo Caballero. La Fira de San Isidre, en directe, a l'Eixada de la Vesprada, es veu en apunt.
3: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
4: Avui és l'últim dia normal de classe per als alumnes valencians. El dilluns comença la vaga indefinida del professorat en la comunitat. Bona vesprada. Les famílies carreguen contra la conselleria per intentar enfrontar-los. Els professors diuen que no tanquen la porta a la negociació, mentre que la conselleria assegura que s'anirà a la vaga. És el nostre tema de portada, que els ampliem junt a altres notícies de la comunitat, que es contem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. La plataforma per l'ensenyament públic, on estan integrades les associacions de famílies d'alumnes, ha carregat contra la conselleria per utilitzar les seues dades per a difondre missatges relacionats amb la vaga indefinida de professors convocada a partir del dilluns. Una carta que se'ls va fer arribar este dijous a la vesprada i que qualifiquen de partidista. A les portes de la Conselleria d'Educació a València està Núria Moreno. Bona vesprada.
5: Bona vesprada. Sí, Elisabet Rodríguez, presidenta de FAMPA València, ratifica el suport de les famílies als aturs i acusa la consellera Carmen Ortí d'intentar enfrontar-los amb eixa carta.
6: Recolzem la vaga i recomanem a les famílies que se cuiden els centres educatius. El professorat va velar per el dret de l'alumnat. Evidentment hi ha preocupació, però confiem en els nostres docents. És la manera més... més ruïn d'enfrontar famílies amb professorat intentant desviar el foco, que és la responsabilitat que té conselleria en tot això.
5: Des del sindicat d'estudiants mostren també el seu rebuig a la carta enviada per la consellera. Diuen que és una acció de boicot a la vaga. Mario Tercero, portaveu del sindicat d'estudiants.
7: És verdaderament vergonyós. Un punt crític en el que s'han travessat totes les línies roges. Arribar a aquest escenari d'incertesa és responsabilitat únicament de la conselleria. Esta senyora i el seu equip mai ha mirat pels estudiants i molt menys pels docents. Ens tenen estudiants sense climatització, entre ruïnes i barracons. Si no vol negociar, que es vaja.
5: En la mateixa línia s'han pronunciat els sindicats convocants Marc Candela, portaveu de l'STPB, Kilian Cuerda, d'UGT.
8: Una carta que parla simplement de 6 mesures, que la meitat són mentida, i òbviament el que amaga és tota la llista de temes que des de que estan governant han fet i que van en contra del l'ensenyament públic.
9: La carta, per dir-li d'alguna manera, a aquest pamflet és un absolut insult, és una falta de respecte, una sarta de mentides i de provocacions per a fer campanya política des del seu càrrec i confrontar a les famílies en els vaguistes.
5: Els representants del professorat insisteixen que estan oberts encara a negociar, sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga totes les seues reclamacions. Bernat Pasqual, portaveu de Comissions Obreres.
10: Avui, divendres, si vol, pot desconvocar la vaga indefinida. Simplement té que oferir-se per a negociar, que és precisament el que en 8 mesos no ha fet. El que fa és dir-nos que ja té el seu calendari i imposar el seu calendari i res més que això.
4: I Núria, la consellera d'Educació acaba de dir que la intenció de la carta era informar a les famílies i pel que fa a la vaga, que assumís que el dilluns començarà, encara que assegura que no dona per trencades les negociacions.
5: Sí, Carmen Ortí retrau als sindicats que s'hagin alçat de les negociacions, no descarta avançar la pròxima mesa sectorial que estava prevista inicialment per al mes de juny i fa una crida a la responsabilitat insistint en l'atenció específica a l'alumnat de segon de batxillerat.
11: Està clar que van anar a una vaga indefinida, però no donem per trencades les negociacions. També sol·licite que repensen el tornar a les meses de negociació, perquè precisament és ahí on podem trobar punts d'encontre molt més fàcil que en el carrer i fent manifestacions.
5: Reconeix preocupació pel que fa a un seguiment massiu de la vaga, sobretot els primers dies, i assegura que ha proposat la proposta de serveis mínims és ferma.
4: Gràcies, Núria. Precisament parlant dels serveis mínims, el sindicat CESIF ha presentat ja un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia amb el qual denuncia que estos són abusius, es estableix per la conselleria. S'espera que la resta de sindicats de l'ensenyament presenten recursos similars. José Seco és el president de CESIF Educació a la Comunitat.
0: Desde CESIF siempre vamos a garantizar que nuestro alumnado esté atendido, pero se debe de hacer atendiendo también al derecho de la huelga de los trabajadores. Seguimos con la mano tendida para hacer una negociación seria y con medidas aceptables.
12: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
4: Tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant citats com a testimonis per la jutgessa que investiga la suposada adjudicació irregular d'habitatges protegits en el residencial Les Naus no han acudit este matí al jutjat. Pel que sembla, no han rebut la notificació. Alacant, Pepe Requena.
13: Así lo ha desvelado el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Los trabajadores citados eran la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, el técnico del mismo departamento, Pablo Torregrosa, y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras, Antonio Faura. Para el PSPB-PSOE resulta totalmente extraño que las citaciones judiciales enviadas oficialmente por el juzgado al consistorio no hayan llegado a los funcionarios. Ana Barceló, portavoz socialista.
14: Nos da que pensar que podría ser una manera de dilatar los tiempos judiciales, al igual que se está bloqueando la comisión municipal que debe averiguar y estudiar el escándalo de Les Naus.
13: Y es que estos tres técnicos declinaron declarar ante la comisión municipal sobre las viviendas. Los 15 investigados, 10 propietarios, el promotor, empleados municipales o la exconcejala de urbanismo, Rocío.

0: que ell, com a professional a la zona, es va sentir recolzat per Salomé Pradas, a qui considera que li tallaren les ales des de dalt. Preguntat per qui va tallar-li-les, este testimoni no ha precisat més. Ha criticat amb sorna esta segona declaració seua, dient literalment que esto es un salseo. La magistrada li ho ha retret.
1: Per cert, que el Consell ha aprovat l'ampliació de les ajudes al lloguer per a les famílies afectades per la riuada i obre un nou termini per a sol·licitar-les, Amparo Sánchez.
2: Segons el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, es tracta de donar suport a aquelles persones que encara no han pogut recuperar les seues vivendes.
3: Una parte significativa de las personas que solicitaron ayuda continúan en situación objetiva de necesidad. 800 euros con un máximo de 12 mensualidades, salvo el caso en el que el contrato de arrendamiento lógicamente fuese inferior, que tendría como importe máximo el del propio contrato.
1: I el president Juan Fran Pérez Llorca ha reclamat este divendres a la Unió Europea més suport per al sector ceràmic de Castelló. El cap del Consell ha realitzat a la capital de la Plana una declaració institucional amb motiu del Dia d'Europa i del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Castelló, Juanjo Tobar.
4: En el seu discurs, Pérez Llorca ha demanat a Brussel·les que tinga en compte l'esforç de la indústria taulellera per adaptar-se a la descarbonització i que no posi més pals a les rodes a un sector estratègic per a la província de Castelló i la Comunitat Valenciana.
5: És essencial també que les institucions comunitàries valoren en la seva justa mesura l'esforç que està realitzant el sector ceràmic, especialment a la província de Castelló, per adaptar-se a la descarbonització i no posar a aquesta indústria més pals a les rodes, sinó facilitar-les el camí.
4: El president també ha reclamat una Europa més pròxima i més sensible amb la realitat del Mediterrani, a més d'escoltar les demandes dels agricultors, ramaders i pescadors.
1: I el Consell de Ministres ha donat llum verda al nou corredor estatal d'autobusos Madrid-València, una decisió que portarà millores per a la comarca Requena-Utiel, Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
6: A més, també es prolongaran fins a València altres dues línies de l'interior, la ruta La Roda-Requena i la de Tarazona de la Mancha-Requena, amb això municipis com Utiel, Venta del Moro, Villalgordo del Cabriel o Caudete de las Fuentes milloraran notablement la seva connexió amb València. La recuperació del tram Requena-València era una de les principals reivindicacions plantejades durant el període d'al·legacions de l'avantprojecte. De fet, el Ministeri va rebre 80 peticions relacionades amb aquesta connexió. El nou mapa concessional impulsat pel Ministeri de Transports preveu també una reducció mitjana del 12% en les tarifes, renovació de flotes i sistemes d'informació en temps real per als viatgers.
1: Arribem així a les 2 de la vesprada. Continuem així a Onda Cero. Adeu.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No es la hecatombe mundial, no se anticipa una gran pandemia, pero no hay que frivolizar. Puede que esta reflexión, pronunciada por uno de los muchos expertos que hemos resucitado del baúl de la COVID, sea una de las más sensatas. No estamos ante una emergencia sanitaria global, esto no es el COVID, pero el contagio existe, se produce y la alarma social puede estar justificada o no, pero es real. Lo es cuando tu hija te pregunta, mamá, mamá, ¿nos van a confinar otra vez? Es real como la percepción del riesgo y como los pasajeros contagiados y algunos fallecidos a bordo de un crucero que va camino de Tenerife. Aprendimos mucho en la pandemia, nos familiarizamos con términos como cuarentena, el paciente cero, los supercontagiadores, las EPIs, los protocolos de aislamiento, el vector contagio, las cepas. No estamos ante una epidemia sanitaria mundial, aunque la comunicación clara y la información precisa son tan necesarias ahora como hace 6 años, para que una situación con la que no se debe frivolizar no derive en una neurosis colectiva.
9: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
8: Muy buenas tardes, bienvenidos al viernes, ¿qué tal están? Ahora hablamos del antivirus, pero lo primero, por la gravedad y la inmediatez, es la muerte de un guardia civil al chocar dos patrulleras cuando perseguían a una narcolancha en la costa de Huelva. Un guardia civil fallecido y dos agentes graves. Huelva, Rafa López.
10: Estos hechos han ocurrido durante la madrugada, de momento se van conociendo algunos de los detalles, no demasiados. Lo que informa la Guardia Civil en Huelva es que se produjo tras una persecución a una narcolancha en las costas de Huelva, 80 millas del litoral, y en el transcurso de esa operación fue cuando se produjo esta colisión entre dos embarcaciones que pertenecían ambas al servicio marítimo de la Guardia Civil, y como consecuencia del impacto, uno de los agentes ha fallecido, otros dos han resultado heridos.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada. Què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui divendres, 8 de maig, són les 2:30. Arranquem un programa que fins les 3 de la vesprada doncs anem a apropar-los coses diferents. Tenim el rebost, tenim plans d'oci i cultura per al cap de setmana. Però abans que res, actualitat informativa que, a més, passa per una última hora que anem a donar-los els detalls, però que anirem ampliant. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada. Sí, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha informat que una persona ha sigut traslladada a un hospital d'Alacant per tindre símptomes compatibles amb antivirus després de compartir un vol amb un dels passatgers del creuer que va morir posteriorment. La persona, segons ha dit Padilla, ha referit símptomes compatibles, principalment símptomes relacionats amb tos, però benestar general mentre es trobava al seu domicili familiar a Alacant. De manera immediata es va, des del Ministeri de Sanitat, se va posar en contacte amb la Direcció General de Salut Pública publicada a Espanya i en coordinació amb la conselleria s'ha procedit, diuen, al trasllat preventiu i segur a un hospital d'Alacant. Així que és l'última hora, ho acaba de... Està en estos moments en roda de premsa el secretari de Sanitat, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, i anirem ampliant esta informació conforme anem coneguent això més dades. Avui també contem que és l'últim dia normal de classe per als alumnes valencians. Recordem que el dilluns que ve comença aquesta vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana. La Plataforma per l'Ensenyament Públic, on estan integrades les associacions de famílies d'alumnes, han carregat contra la conselleria per utilitzar les seues dades per a difondre missatges relacionats amb la vaga indefinida de professors convocada, com deien, per a dilluns. Una carta que els va arribar ahir per la vesprada. Des de FAMPA València ratifiquen el suport de les famílies a la vaga i acusen a la conselleria d'intentar enfrontar-los. També es mostren el seu rebuig per part del sindicat d'estudiants, diuen que esta carta és una acció de boicot, i en la mateixa línia s'han pronunciat avui els sindicats. Els representants del professorat insisteixen que estan oberts a negociar encara, sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga totes les seues reclamacions, mentre que la consellera d'Educació, Núria Ortí, diu que la intenció de la carta era informar a les famílies i, pel que fa a la vaga, assumeix que el dilluns començarà, encara que assegura que no dona tampoc per trencades i si és negociar. Per la seva banda, el sindicat CESIF ja ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia amb el qual denuncia els serveis mínims que qualifica d'abusius els establerts per la conselleria. S'espera que la resta de sindicats de l'ensenyament presenten recursos similars. Avui tenim altres notícies. Tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant citats com a testimonis per la jutgessa que investiga, recordem, la suposada adjudicació regular d'habitatges protegits en les naus. No han acudit este matí al jutjat, pel que sembla no han rebut eixa notificació, i avui també ha declarat davant de la jutgessa de la Dana per segona vegada el bomber forestal d'Alzira, que acompanyà a la consellera Salomé Prades en la seva visita a Carlet el dia de la barrancada. El bomber ha mantingut la mateixa línia que va iniciar a la seva primera declaració, que és donar suport a la versió de la consellera imputada. I acabem pràcticament ja, simplement recordar que estem pendents d'eixe cas que de possible antivirus a un hospital d'Alacant. Per lo menos una persona està ingressada amb símptomes.
3: Doncs el que deies, Amparo, la pròxima cita informativa i evidentment a la web i als pròxims butlletins informatius anirem ampliant tot això i més, així que gràcies, companya.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Perquè continuem el programa, anirem informant-los de tot el que passa en l'actualitat informativa de la nostra Comunitat Valenciana, tot això que ens conta Amparo i altres notícies a les pròximes cites informatives, ja saben, a les 7:20 amb més detall a la brújula amb Ramon Pérez, però als butlletins també anirem a informar-los de tot. De moment, a nosaltres continuem amb el nostre programa habitual els divendres, obrint les portes del rebost.

0: I ja sona de fons la sintonia del Rebost, la sintonia que obri les portes a tot el producte que tenim a la Comunitat Valenciana i els esdeveniments, els cuiners que s'encarreguen també de ficar-lo en valor. Vaig a connectar primer amb la nostra companya, amb Marta Llinares. Bona vesprada, Marta, què tal?
1: Molt bona vesprada, Begoña, com estem?
0: Molt bé, mira, pues, dispostes a parlar de producte i sobretot d'aixòs esdeveniments que el fan més gran, si cap, i d'aixòs cuiners.
1: És de veres, cuiners que fan més gran els nostres productes i també esdeveniments que jo crec que, bueno, pues, fan que els coneguem, que descobrim productes que tal vegada a casa no solem gastar, utilitzar.
0: I tot això parlem d'algo que arranca ja quasi.
1: Arrancant
0: mà. I pràcticament estan ficant tot en marxa, no?
1: Ja, però ja en marxa, ja porten dies, segur que preparant-ho tot, perquè és la segona edició del Gastro Weekend La Nucía. Són tres esdeveniments gastronòmics en un cap de setmana, en tres dies. Uno serà demà dissabte, el diumenge tenim el segon, i el tercer que serà el dimarts, dia 12 de maig. Bueno, per a que ens fem una idea, comença demà una trobada amb els millors xefs de la província d'Alacant i el dimarts tindrem un menú amb 7 xefs que sumen tots ells 9 estrelles Michelin i 13 soles Repsol.
0: Colli, quasi res, és un esdeveniment que reuneix molt de talent i molta cuina, no? Molta gastronomia.
1: Així és, i molt producte, perquè el diumenge tindrem una gastromarket on podrem degustar una selecció de productes de tot arreu, no? Del nostre país. Així que, si vos sembla bé, pues saludem a una persona que pot contar-nos tots els detalls d'este cap de setmana gastronòmic en La Nucía. Ella és Esperanza Cano Figueira, és la chef del restaurante El Chato, estrella Michelin en La Nucía, i a més, per exemple, entre altres guardons, l'any passat va ser reconeguda com a promesa de la cuina de la Comunitat Valenciana. Esperanza, molt bona vesprada.
0: Hola, bona vesprada.
2: Muy buenas,
0: com esteu? Molt bé.
1: Bueno, Esperanza, m'imagine que ja tot coense, mai millor dit.
2: A puntet està ja tot, preparant-vos ja per a demà. Demà ja, com bé heu comentat, tenim el primer dels dinars, que vindran companys d'ací de la província d'Alacant. I ha estat un poc d'això, de posar en valor els restaurants que tenim en la zona, de que la gent conega el producte i, sobretot, i el més important, de que passi un dia estupendo.
0: Clar. Parlem d'una segona edició, bueno, senyal de que la primera va triomfar, no va funcionar molt bé. Què és el que més atrau a la gent que ara nosaltres estem contant als oients, no? D'este Gastro Weekend, què és el que més atrau?
2: Home, jo crec que el que més a la gent més li quidra l'atenció és el fet de juntar en un sol dinar tanta varietat de restaurants, tant demà dissabte com sobretot el dimarts, que com bé heu comentat, som 7 restaurants que tenen estrelles Michelin i tenim sol Repsol. Això jo crec que no es dona tots els dies i és una oportunitat única de tastar un plat diferent de cada i sobretot també de veure com hem coordinat el dinar per a que el menú també tinga un sentit. Així, i a part del menjar també, pues, maridat en vins de la regió.
1: Bueno, jo penso que a més, i l'altre dia tenia l'oportunitat de parlar amb el sommelier i cap de sala del Chato, que ho comentava, que clar, quan un cuiner, un chef, no, acudeix a una cita d'este tipus, clar, sempre m'imagina, Esperança, que mostreu el plat referència, no? El plat que vos marca un poquet el vostre estil, és a dir, que provarem els millors plats de cadascun d'ells.
2: Aixina és, al final, uno quan sempre eix de casa, sempre intenta donar lo millor de una mateixa i que la gent veja el que fa en el restaurant, però té només un plat per a fer-ho. Aleshores, tens que esforçar-te al màxim per a que la gent puga reconèixer eixa identitat i eixa filosofia de ta casa, però fora d'ella.
0: I com serà, Esperança, la vostra participació, precisament? Com serà la participació del Chato?
2: Pues, a veure, nosaltres també encarregamos de coordinar l'event en general. Demà estarem per així ajudant els xefs, posant-los en comú i dirigint el servici. I de després, el dimarts, fem un plat. Que jo en concret el que faré serà utilitzar el solomillo de ternera del meu amic Paco de Polop en una salsa de taronja sanguina fermentada. Entonces, això es veu un poc també, pues, la identitat de que nosaltres sempre reflexem en el nostre menú, barrejant alta gastronomia.
1: Perquè és que parlem d'un producte de proximitat, vamos, que quasi teniu les terneres ahí al costat del Chato.
2: A 5 quilòmetres estan.
0: Ben propet.
2: A res, un poc més i les escoltem des del restaurant. No, és que en això Paco i jo tenim molt bona relació perquè a més som amics de la mateixa quinta i jo no només en Paco sinó en tots els proveedors de la zona intento treballar per a la comunitat i que la comunitat treballi per a nosaltres i que sigui una simbiosi equilibrada.
0: Deies abans, Esperança, que un poc sou els que esteu coordinant l'event i també qui dirigirà, no?, tot el servici, com va a ser dirigir també a altres estrelles Michelin, a altres sols Repsol, pues un poc al comandament, no?
2: Així era, Edu. Jo crec que això és el que més nerviós em posa, perquè jo al final soc prou jove i no tinc molta experiència en això, però vos puc assegurar que ho tinc tot ben estudiat i tot ben preparat i, vamos, no se me té que escapar res.
0: Res de
2: però,
0: res.
2: Bueno, lo que no lleva, que tinga al meu costat a Joan Campillo, que és el cap de cuina de eventos que fem nosaltres, i entre ell i jo, mano a mano, anem a trobar-ho sense problema.
1: Bueno, em parla de tres events en este cap de setmana. Demà serà esa trobada amb els millors chefs de la província d'Alacant, el menú d'Estrelles Michelin i Sol de Repsol el dimarts, però el diumenge no se'ns oblide que tenim una cita molt especial perquè és un espai amb entrada gratuïta, este gastromarket, on anirem i trobarem productes de tot arreu que podrem anar adquirint en tiquets i demés i degustant-los, no?
2: Així no és, perquè al final això també està dins de la regidoria de comerç i és una oportunitat per a donar més visibilitat i per a donar una oportunitat als comerços de la contorna per a que puguen oferir els seus productes. Sí, l'entrada és gratuïta, es farà en el pati del FEM, que és un esplanar que té olivos, és olivars, i després hi haurà grup de música i és al final un plan molt de diumenge,
0: sí,
2: de vindre a la família, de passar un rato agradable, menjar d'un puesto, de l'altre, provar, tastar, i després al final pues un poc de festeta.
0: I per a tot això, com és el funcionament? És a dir, anem per entrada, anem amb consumicions, és obert, com fem?
2: L'entrada és gratuïta, el que no lleva que estem demanant a la gent, per favor, que traga l'entrada a través de la nostra pàgina web, perquè així nosaltres fem una previsió de la gent que vinga. Aleshores, a l'entrada, quan arribi la gent, hi haurà una taula en la meva germana que estarà ahí atenent a la gent i comprovant les entrades. Si no tenen entrada, també podem passar, com hem dit, hasta arribar al número màxim de persones. I després, en cada puesto, hi ha les diferents productes que es poden pagar, es paguen al moment i es consumeixen al moment.
1: I després també hem de dir que tant aquesta trobada de demà com la del dinar del dimarts, dia 12, pues les entrades havia que reservar-les. No sé si en queden algunes.
2: Pues jo conte que per al dia 12 ja no en queden.
1: Està a tope.
2: Per al dimarts ja no en queden i crec que en queden 4 o 5. Però
1: pues que teclegen ja.
0: Exacte.
1: 3 W,
2: la Nucía Gastronómica.
1: Ja. lanuciagastronomica.com o 3W elchato.com. En aquestes dues pàgines web tenen la possibilitat d'adquirir aquestes últimes entrades. Però el diumenge recordem que l'entrada és lliure, encara que també recomanem que entren a la web de lanuciagastronomica.com i traguen aquesta entrada gratuïta, aquesta invitació per acudir a la gastromarca.
0: I controlar aquest aforament, això és.
2: Correcte.
0: Clar, jo deia abans, no?, que és una bona senyal si s'ha fet la segona gastroweekend a la Nucía, perquè la primera la tindré molt d'èxit. Si encara els oients ens estan escoltant i volen fer-se alguna entradeta, que proven a veure si tenen sort per al dia 12, i si no, ja saben que la tercera ja no se la poden perdre. Així que, Esperança, que vagi molt bé estos dies, que segur que és tot un èxit.
2: Esperem que sí, segur que sí.
0: Gràcies.
1: A disfrutar-ho, gràcies.
2: Gràcies.
0: I res, Marta, anem a fer un parell de punts a l'agenda, perquè també tenim altres cosetes. Este és un dels grans esdeveniments des de cap de setmana a la Comunitat Valenciana, a la Nucía, però al arreu del territori hi ha algunes cosetes que també podem, no sé, pues deixar-nos caure, no?
1: Clar que sí, tenim diverses cosetes perquè encara tenim aquesta possibilitat fins el diumenge de gaudir de les jornades dels arrossos valencians. Van començar el passat 25 d'abril, acaben este diumenge i han sigut, són més de 40 restaurants els que protagonitzen les jornades d'estos arrossos valencians, estan dedicades a aquest ingredient, no?, més representatiu, i bueno, en xefs i restaurants de municipis com Nàquera, València, Gandia, Meliana o Dénia ofereixen receptes tradicionals i també propostes creatives, i bueno, lo millor és que hem d'anar a gaudir-ho. Així que el que podem fer és buscar jornades dels arrossos valencians i allí ens hi tenen aquests 40 restaurants que participen per les diferents províncies de la nostra comunitat. Aquesta és una de les propostes. Te'n dic una altra?
0: Vinga, clar. Dime, no,
1: a tu t'agrada això d'anar a esmorzar, eh?
0: A mi m'encanta.
1: A mi també.
0: Un bon esmorzaret.
1: A mi també. Pues tenim la ruta de l'esmorzar en Segorbe. És la segona edició i este encara tenim un poc més de temps per a tastar, perquè acabarà el 7 de juny, eh? Encara tenim el
0: encara
1: mes de maig per anar. O per anar cada cap de setmana, per exemple, i provar els diferents esmorzars, que també pot ser.
0: Ni tan mal.
1: És la segona edició d'esta ruta de l'esmorzar i, bueno, pues, els detalls de l'esmorzar, com ha de ser un esmorzar, pues, un entrepà, no?, una beguda, una picadeta i el cafè.
0: Que no està gens mal, eh?
1: No està gens mal, 7 euros i mig este esmorzar. I són molts els bars i cafeteries de Segorb que ens ofereixen esta ruta, que és de, bueno, pues, alguns d'ells són el cap de setmana, altres de dilluns a divendres, i el millor, pues, també consultar abans d'acudir a la pàgina web de l'Ajuntament de Segorb, i allà està tota la informació d'esta ruta dels esmorzars. I jo volia comentar-te, en Begoña, perquè no és un event, però es convertirà en ell, i és el primer pas. Avui finalitza la inscripció per al concurs de cuina Carlos Llorca Baus. Carlos Llorca Baus va ser un periodista, gastrònom, es va deixar ja fa uns anys, va ser un dels precursors, bueno, els creadors, no?, junt a l'Ajuntament de la Vila, de la Mostra de Cuina Marinera i la Vila Gastronòmica, i bé, pues es reprèn, es recupera este certamen, este concurs de cuina, que busca, bueno, pues, descobrir, impulsar i visibilitzar el talent jove en el món de la cuina. Així que va dirigit a persones en formació o interès en la gastronomia amb edats entre els 18 i els 35 anys. Hi han diferents premis, la majoria, bueno, tots els premis, això sí, tenen una estància pràctica de formació en diferents restaurants, a més del premi en metàl·lic. I bueno, el termini d'inscripció, com dia, està obert fins avui. Poden trobar totes les bases en la pàgina web de Turisme la Vila Joiosa o en l'Ajuntament de la Vila Joiosa, i hem de dir que, bueno, pues, la final serà en l'event Wine and Fish, que és el 18 de setembre en la vila, i allí, bueno, pues, hauran d'anar els finalistes i cuinar la proposta davant del jurat.
0: Ai, pues és una meravella, eh? Talent que té la nostra gastronomia també, i que s'ha d'anar descobrint d'aquestes formes amb aquests concursos.
1: Clar, i a més que poden ser cuiners professionals, però també poden ser estudiants de cuina.
0: Exacte.
1: Persones en formació o persones que els agrada la cuina i els interessa la gastronomia. Això sí, sempre jovens d'entre 18 a 35 anys.
0: Doncs tinc un parell de punts més per als nostres oients. Uno que té a veure amb les tartes de formatge, les típiques que hi ha en tots els restaurants, podem degustar, no?, com a ficar-li aquesta part dolça als nostres dinars i sopars. Si t'agraden, alguna en especial?
1: La veritat és que m'agraden totes, però la que és de formatge, la clàssica.
0: Veritat, la clàssica.
1: Dime clàssica, si quieres, però sí. La clàssica.
0: Doncs aplega a València fins al 17 de maig al Centre Comercial Saler la Champions Cheesecake. Te'n recordes que estem estat parlant a vegades de la Champions Burger? Doncs pues ara plega, però en el mateix format, per a tartes de formatge. Així que són nou obradors nacionals que presenten les receptes i que interpreten este postre, pues, mitjançant diferents varietats de formatges, pues, gallecs, bascs i italians. italians, francesos, pues hi ha una competició per a veure qui fa la millor tarta de formatge. Ara ja fem competicions per tot. De fet, així ens ho contava José Morales, cofundador de The Champions Cheesecake.
3: Un concepto gastronómico que estamos convencidos que se va a hacer viral, con marcas ya que son muy conocidas como Say Cheese, La Chisquería, Ciriaco, ¿no? Aparte valenciano y muy muy conocido, las tartas de Julita, y además con diferentes sabores que a la gente le va a encantar, ¿no? Ya no solo con una pedazo de tarta de queso, con ese queso Idiazábal que todo el mundo conoce, que es un poquito más fuerte, que está bien rico, y con otros ingredientes totalmente distintos y otras propuestas que a la gente le va a encantar, ¿no? Como con chocolate, pistacho, chocoboom, cacahuete, caramelo, bueno. Al final decirle a la gente de Valencia y alrededores que vamos a estar del 8 de mayo al 17 de mayo en el centro comercial El Saler, que la entrada es gratuita para todo el mundo y que de Champion Cheesecake no os lo podéis perder.
0: Y un altre esdeveniment també molt xulo per València és el de Urbanitas del Vino, que és pues una espècie de recorregut del 7 de maig al 10 de maig per vi per copes, menús maridatges, maridatges temàtics segons el local, que està adherit a aquesta iniciativa, la de Urbanitas del Vino, en el que podem pues fer això, les cates, tardeos, maridatges, en definitiva, pues per tot arreu, en els diferents barris de València, en els diferents locals, cadascú ha organitzat pues l'activitat que ha volgut, i també és molt interessant també pues de cara a este cap de setmana poder gaudir-ho.
1: Sí, sens dubte, perquè quantes possibilitats que ens dona la gastronomia.
0: Moltíssimes, moltíssimes. Moltes, jo crec que cada vegada més, el sector està, per lo menos el que nosaltres vegem, que està molt, molt en auge, i sobretot que la gent també li agrada pues, regalar experiències d'aquest tipus o disfrutar-les, gaudir-les per ells mateix, així que sí.
1: Així és.
0: Doncs, companya, la setmaneta que ve xerrem de més de gastronomia a la nostra comunitat.
1: Seguim movint el rebost.
0: Exactament. Una abraçadeta. Adéu.

0: I si els contàvem els plans relacionats amb la gastronomia, avui a Comunitat Valenciana en la Onda també ho anem a fer amb els relacionats amb tot el que té a veure més amb la cultura, amb l'oci i el que passa a la Comunitat Valenciana. Andrea Gut, bona vesprada.
1: Bona vesprada, i sí, si te pareix, comencem per la província de Castelló.
0: Que... Vinga, fem un recorregut, iniciem-lo per Castelló.
1: Sí, que va molt carregada d'art, de gastronomia, de concerts, però sobretot d'art, perquè avui comença la nit de l'art, que converteix la ciutat en un museu obert durant els dies de divendres i dissabte, amb espais creatius, exposicions i cultura circulant sense demanar permís. I el diumenge, per exemple, la Bohèmia remata el cap de setmana amb Disfrutopia, el primer directe a Castelló dels Jajajers. Uh-huh. Alexis Martínez i Jorge García, que ja coneixem, estan disposats a disseccionar els costums valencians a cops d'humor, amb, per exemple, monòlegs com aquest.
2: Paraules insuperables del valencià.
3: Niespla.
4: Rosquilleta.
3: Mamar. Oroneta. Romancer.
4: Esmorzar.
3: Socarrat.
4: Rebombori.
3: Bac.
4: Melic.
3: Esmussar.
4: Torcamans.
3: Cagalló.
4: Surgadents.
3: Batxoqueta.
4: Escurabutxaques.
3: Guaixat.
2: Fill de puta!
0: Bueno, molt d'humor tenim,
1: sí, estic
0: a Castelló.
1: Enganxant els seus vídeos. Bueno, els tindrem a ells, com diguem, en la Bohèmia, però, per exemple, en l'Auditori de Castelló tenim una proposta musical que no ens podem perdre, sobretot per als amants de la música més clàssica, com és la soprano russa Julia Lezneva i el suís Luca Pianca. Archilaut ens conviden a l'Edat d'Or, un viatge musical a través del barroc en l'Auditori. Dos artistes virtuosos que uneixen la veu lírica de la soprano amb l'elegant de l'Archilaut per evocar aquest esplendor de l'edat d'or del barroc, a més d'altres concerts en sales com la Bohèmia o el Paf Terra i també la famosa Champions Burger, que ha inaugurat ja la seva ruta All Star allí a Castelló, en la capital, concretament en el recinte de la Mascleta de la Magdalena durant aquest cap de setmana fins al diumenge.
0: I de Castelló
1: votem a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, tenim el Festival d'Art Urbà de la Vall d'Uixó, que celebra la seva primera edició, els dies va començar ahir i també el tenim avui i demà, 9 de maig, i transforma diferents espais del municipi en escenaris oberts a la cultura, una programació molt completa que inclou activitats com, per exemple, danses contemporànies urbanes, música electrònica, poesia i espectacles de carrer. Entre les propostes destacades hi ha l'actuació de companyies com Cuca i Dansa, amb un estrena al festival, Anna Confetti amb espectacles de clown i circ gestual, i formacions com The Concept Dance Company i Iron Schools que combinen dansa contemporània i urbana. Un festival molt trencador, com diguem, aquest cap de setmana a la Vall d'Uixó.
0: Molt complet. Anem a fer un vot a la província de València. Però on comencem?
1: Pues comencem per aquesta cançó que anem a escoltar ara. Una mítica de Dani Martín, perquè... a València, amb dos concerts, i aquest doble concert avui i demà al Roig Arena per a celebrar aquests 25 anys de carrera. De fet, aquesta cançó es diu 25, que la va traure fa uns mesos per a commemorar tots aquests anys en la música. 13 porta en solitari, i avui i demà al Roig Arena, amb entrades pràcticament esgotades, repassarà aquests temes tan mítics com el canto, com el una foto en blanco i negro del Canto del Loco, per exemple, Peter Pan o Zero, també de la seva carrera musical. No queden moltes entrades, crec que ja no queda ninguna, però segur que milers de persones disfrutaran molt de l'artista del Madeleine, Dani Martín.
0: De segur que sí, també a la capital, altres cosetes.
1: Sí, per exemple, tenim la Japan Weekend de València 2026, que torna en una nova edició dissabte i diumenge a Fira València per consolidar-se com un genial esdeveniment de cultura pop japonesa. Aquesta edició arriba carregada de talent internacional amb convidats de luxe com el legendari director de videojocs Takashi Tokita, la potent veu del cantant Asuka i l'art de la cosplayer Blink, que és un univers, el tema del manga i de l'anime, que està congregant cada vegada més a més gent, no? I veurem pues per allí a gent totalment disfressada, vestida d'aquests videojocs i d'aquests personatges que també ens han marcat a molts la infància. Però també, a part de la Japan Week, tenim la Fira del Llibre encara fins al dia 10 de maig, fins al diumenge en Vivers. I, per exemple, demà a les 5 de la vesprada tenim a Sonsoles Onega i Elena Resan amb una trobada exclusiva sobre llibres i també sobre molt de periodisme amb aquestes dos professionals, Sonsoles Onega i Elena Resan, allí a Vivers. I en teatre te conte també que per als amants de la màgia tenen la història teatralitzada de Houdini al Teatre Flumen d'avui fins al 10 de maig. Escoltem aquest abans.
5: Passen, passen i vean!
6: I jo soy afortunado. Weiss, Eric Weiss. El mundo ha de volver a Eric Weiss.
7: El mundo conocerá a Harry Houdini.
6: Me gusta. Voy a ser el mejor mago del mundo.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: És notícia d'esta vesprada. Una jove a la cantina es troba ingressada i aïllada a l'hospital perquè va compartir avió amb una de les contagiades del creuer de l'antivirus. Presenta tos i es troba a l'espera de les proves perquè, de moment, només és una sospita. No està confirmat que tinga el virus, però tampoc es descarta, encara que el Ministeri de Sanitat parla d'un contagi bastant improbable. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Sí, està confirmada, si res no canvia, la vaga educativa indefinida que començarà dilluns. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Una dona de 32 anys que viu a Alacant es troba aïllada des d'avui perquè va estar a l'avió al qual també estigué una de les contagiades amb antivirus al creuer. Aquella dona va acabar morint, les autoritats contactaren amb la resta del passatge i donaren així amb esta alacantina. Alacantina que de moment només presenta tos, es troba internada segons el diari Información a l'Hospital de Sant Joan, que és on li practicaran les diferents proves per a veure si està contagiada o no, perquè de moment tot això és incondicional, no hi ha res confirmat, ni en un sentit ni en un altre. No podem dir que estiga contagiada, però tampoc podem descartar que tinga l'antivirus. Protocol que ha explicat així en qualsevol cas el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Lo que se va a proceder a hacer con ella es trasladada al hospital por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias y se le toma una muestra de PCR, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda y esperamos tener en las primeras 24 horas los resultados a ese respecto.
1: El mateix secretari d'Estat considera improbable que esta jove a la cantina estiga contagiada perquè, segons ha assegurat Padilla, no va mantindre un contacte directe o estret amb la víctima del creuer.
2: Bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave, pero aún así, en el caso de que fuera positivo, esta persona iría directamente a una de las habitaciones de los recursos de la red UATAN. Mientras tanto, durante este periodo, una de las cosas que sí que se está haciendo es empezar a ponerse en contacto con los contactos que ha tenido esta persona.
1: Hem demanat una valoració de tot això a la Conselleria de Sanitat, però han rebutjat fer declaracions. Han emès dos comunicats explicant que la pacient ha sigut traslladada a l'hospital mitjançant una ambulància especialitzada i que una vegada al centre hospitalari ha anat a través d'un circuit segur, diuen en aquest comunicat de la Conselleria de Sanitat, circuit segur mitjançant el qual no ha tingut contacte ni amb altres pacients ni amb altres professionals sanitaris. El conseller Marciano Gómez estos últims dies ha vingut fent una crida reiterada la tranquil·litat sobre l'antivirus. 72 hores queden avui divendres per a que comenci aquesta vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic valencià. Les posicions entre conselleria i sindicats continuen molt allunyades i el diàleg està ara per ara directament trencat a les portes de conselleria. Un dia més ha estat Núria Moreno.
3: Educació no tanca la porta, però tampoc planteja un contacte a última hora este cap de setmana. No el descarta durant els pròxims dies, una vegada això sí començada la vaga. La consellera ha fet una crida a la responsabilitat insistint en l'atenció a l'alumnat de segon de batxillerat.
4: Està clar que van anar a una vaga indefinida, però no donem per trencades les negociacions. També sol·licite que repensen el tornar a les meses de negociació, perquè precisament és ahí on podem trobar punts d'encontre molt més fàcil que en el carrer i fent manifestacions.
3: Mentrestant, famílies, estudiants i sindicats li han retret la carta enviada este dijous. Diuen que l'única intenció és enfrontar a pares i professorat. La Plataforma per l'Ensenyament Públic la qualifica de partidista. Elisabet Rodríguez, presidenta de FAMPA València, ratifica, a més, el suport de les famílies als aturs.
5: És la manera més... més ruïn d'enfrontar famílies amb professorat intentant desviar el foco, que és la responsabilitat que té conselleria en tot això.
3: Des del sindicat d'estudiants també mostren el seu rebuig. Diuen que és una acció de boicot. Mario Terceros, el portaveu.
6: És verdaderament vergonyós. Un punt crític en el que s'han travessat totes les línies roges. Arribar a aquest escenari d'incertesa és responsabilitat únicament de la conselleria.
3: En la mateixa línia s'han pronunciat els sindicats convocants a Marc Candela, portaveu de l'STPB, Kilian Cuerda, d'UGT.
7: Una carta que parla simplement de 6 mesures, que la meitat són mentida, i òbviament el que amaga és tota la llista de temes que des de que estan governant han fet i que van en contra de l'ensenyament públic.
8: La carta, per dir-li d'alguna manera, a aquest pamflet és un absolut insult, és una falta de respecte.
3: Els representants del professorat insisteixen que estan oberts encara a negociar sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga a totes les seues reclamacions.
1: No han acudit al jutjat els tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant que estaven citats avui com a testimonis per la jutgessa que investiga la presumpta adjudicació irregular d'aixòs pisos de protecció oficial d'Alacant. Pel que sembla, no han rebut la notificació adient, segons el Partit Socialista. La Generalitat ha aprovat avui ampliar les ajudes al lloguer per a totes les famílies afectades per la dana a la zona zero, Amparo Sánchez.
9: Segons el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, es tracta de donar suport a aquelles persones que encara no han pogut recuperar les seues vivendes.
10: Una parte significativa de las personas que solicitaron ayuda continúan en situación objetiva de necesidad. 800 euros con un máximo de 12 mensualidades, salvo el caso en el que el contrato de arrendamiento lógicamente fuese inferior. Se tendría como importe máximo el del propio contrato.
9: Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Són ara les 7:27. Demà dissabte serà el Dia d'Europa i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, avui ha reclamat a la Unió Europea més suport per al sector tauleller castellonenc. Ho ha fet amb una declaració institucional des de Castelló de la Plana. Juanjo Tobar.
12: En el seu discurs, Pérez Llorca ha demanat a Brussel·les que tinga en compte l'esforç de la indústria taulellera per adaptar-se a la descarbonització i que no posi més pals a les rodes a un sector estratègic per a la província de Castelló i la Comunitat Valenciana.
13: És essencial també que les institucions comunitàries valoren en la seva justa mesura l'esforç que està realitzant el sector ceràmic, especialment a la província de Castelló, per adaptar-se a la descarbonització i no posar a aquesta indústria més pals a les rodes, sinó facilitar-les el camí.
12: El president també ha reclamat una Europa més pròxima i més sensible amb la realitat del Mediterrani, a més d'escoltar les demandes dels agricultors, ramaders i pescadors.
1: I Juanjo, la jutgessa de Tarancón, a Conca, ha confirmat avui l'ingrés en presó provisional de l'home condemnat a 8 anys de presó per un delicte d'agressió sexual allí a la capital de la Plana i que es trobava en parador desconegut. Juanjo.
12: La detenció es va produir este dijous a la localitat de Montalvo, a Conca, on va ser localitzat després de romandre fugit de la justícia en no presentar-se al jutjat el passat 9 d'abril, data en què havia d'ingressar a presó. Sobre ell pesava una ordre de busca i captura dictada per l'Audiència Provincial de Castelló, que es va ampliar després de la seva incompareixença. Després de la detenció per part de la Policia Nacional, ha sigut posat a disposició judicial a Tarancón, on s'ha confirmat el seu ingrés en presó provisional.
1: I atenció a això, perquè Alacant ha acollit avui una cimera, una jornada de detectius privats que investiguen baixes laborals possiblement fraudulentes. Aseguren que les seues contractacions s'han disparat un 80% els últims anys a la comunitat. Julio Gutiérrez és el cofundador de la Societat Clave, és detectiu privat des de fa més de 40 anys. Julio, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: ¿Qué es eso de detectives privados para posibles bajas laborales fraudulentas? Te pregunto, Julio, por quiénes suelen contrataros, cómo es vuestro trabajo y con qué resultados os encontráis.
14: Bueno, pues normalmente ahora mismo el tema del asentismo laboral y las bajas fraudulentas ha crecido ostensiblemente por las normativas que hay, porque la normativa ha sido más laxa y permite todo este tipo de bajas. ¿Qué es lo que hacemos en el tema de las bajas en fraude? Pues evidentemente comprobar que las personas que se dan de baja están realizando otro tipo de trabajo o otra actividad que no es compatible con la lesión o la baja que ha solicitado. Todas estas investigaciones que hacemos, el 90% de las sospechas que llegan a nuestros despachos por fraude son confirmadas, o sea que es un porcentaje altísimo, ya que también las empresas escriban esta actividad, ¿no? Estas bajas ya las escriban directamente ellos.
1: Habláis también, Julio, de que esas bajas fraudulentas suponen pérdidas económicas de 4.500 millones de euros solo en la Comunidad Valenciana.
14: Sí, sí, unos 4.000 y pico millones, y en la provincia de Alicante estamos hablando de unos 1.500 millones de pérdidas económicas. Es que estamos hablando de casi 35.000 millones a nivel nacional. Son unas bajas que normalmente, y una media normalmente a lo mejor en la Comunidad Valenciana es de 50 días, una cantidad de días más importante que la media nacional, que está más o menos en 38-39 días.
1: Desde el absoluto desconocimiento por mi parte, Julio, ¿alguien podría pensar que esto de contratar a un detective para investigar una baja laboral podría atentar contra el derecho a la intimidad o a la privacidad del trabajador, ¿no? ¿Cómo ves ese debate? Si es que lo hay, claro.
14: No, el debate es cuál es. ¿Cómo se defiende un empresario para demostrar que un trabajador está en baja? ¿Cuál es la manera de obtener unas pruebas a través de un detective privado que está habilitado legalmente, que sus informes son admitidos en los tribunales, ahora en las salas de los tribunales de lo social? Y evidentemente es la única manera de poder demostrar que esas bajas, que esas lesiones no son reales. Pero es la única forma, y además evidentemente un detective está habilitado, tiene una formación universitaria, está habilitado por una ley de seguridad privada, y está ya no solo tiene todas estas condiciones, sino que además sus informes, ya hay sentencias del Tribunal Supremo, hay jurisprudencia totalmente, que se aceptan todas las pruebas de un detective en un procedimiento laboral o en un procedimiento civil o en un penal, que es lo que ya está admitido desde hace muchísimos años.
1: Bueno, en cualquier caso, hoy, como decíamos, habéis tenido esa jornada en el Casino de la Explanada de Alicante, jornada liderada y organizada por la Sociedad Clave. Julio, ¿cómo ha ido y a qué conclusiones habéis llegado?
14: Bueno, pues lo que hemos ido perfectamente, ha habido un éxito absoluto y un lleno absoluto. Son unas jornadas mixtas en las que acuden detectives, empresarios, abogados, jueces, fiscales, o sea que no es una jornada exclusivamente para detectives, sino para que proyectar la imagen del detective, que en los que operadores jurídicos que ya nos conocen, pero no, a lo mejor no el empresario total, porque no solo hablamos de bajadas laborales, lo que hemos hablado hoy aquí, hemos hablado de los fraudes internos que padecen por hurtos o por desapariciones de productos que a lo mejor puede tener una empresa, con una competencia de edad con empleados que montan empresas paralelas para hacer la competencia donde trabajan, o sea, muchísimas cosas que dentro de lo que es el ámbito laboral de investigaciones de los detectives abarcamos, que no solo son sobre en las bajas laborales, evidentemente. Es ahora mismo, sí está claro, que es lo que está en auge y lo que más se produce.
1: Hemos hablado con Julio Gutiérrez, es el cofundador de la Sociedad Claves, detectivo privado, con una trayectoria ya de 42 años. Gracias, Julio, por estos minutos con Onda Cero.
14: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por atendernos.
1: I el que fem ara mateix és connectar en directe amb l'estadi Ciutat de València. Allí està Sergi López amb la prèvia del Llevant Osasuna. Sergi.
15: Què tal, Ramon? Bona vesprada. I el que escolteu de fons és que acaba d'arribar el Llevant Unió Esportiva i estan els aficionats, rebenta el seu equip, els futbolistes ja dins de l'estadi, amb bengales blau gran al pàrquing del Ciutat, i no espera menys perquè el d'avui és una autèntica final. Si guanya Llevant, continuarà agafant-se a aquestes places per a la salvació. Si perd, doncs pràcticament, no de forma matemàtica, però sí virtual, complicaria molt la seva presència a la primera divisió. Vesprada gran per a l'Esport València, perquè no només a l'estadi Ciutat de València, a les 9 de la nit juga el Llevant, a les 8 i quart a l'OACA, de Atenes juga, ho fa València Bàsquet davant Panathinaikos, i aquest quart partit és playoff. Si guanya, i esperem que ho faça, el quin partit tornaria al Roig Arena, i per tant la pròxima setmana tornaríem a tindre bàsquet de primer nivell a València. El torn per al València és el pròxim diumenge, avui dia gran, tant per a València Bàsquet com per al Llevant Unió Esportiva. Però ja més esport, anem cap al nord, a Vila-real amb l'última hora. Víctor Frank, què tal? Bona vesprada.
16: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Per primera vegada ha comparegut avui en roda de premsa Marcelino García Toral després de que el passat dilluns el club confirmarà que no continuarà la propera temporada. El tècnic ha confirmat que la discrepància entorn a la duració del contracte ha sigut el que ha motivat definitivament aquesta decisió per les dues parts. A més, el Club Esportiu Castelló viatja avui en direcció a Ceuta, on demà es juga gran part de les seves opcions d'ascens.
15: Gràcies, Víctor. Anem fins a Elgon. Hi ha problemes a la davantera de l'equip de Saràbia. Felipe Canals, bona vesprada.
17: Buenas tardes. El Elche afronta el partido de mañana contra el Alavés con las bajas de Adán Boyar, Rafa Mir y Iago de Santiago. Problemas, por tanto, en ataque para Saràbia, que abre la puerta en sala de prensa a variar el esquema para jugar con solo un punta. Y es que, con la ausencia de Rafa Mir, solo tiene dos delanteros puros disponibles, de los que echar mano: Andrés Silva y Álvaro Rodríguez. Un Saràbia que hoy ha dicho que es un partido muy importante, pero quiere restar algo de presión a sus jugadores. Dice que no va a ser determinante, ocurra lo que ocurra.
15: Gràcies, Felipe. I a la capital, a la cantina, última hora. David Esteve, bona vesprada.
18: Bona vesprada. Mañana disputa el Hércules el penúltimo partido de la temporada en el Rico Pérez. Lo va a hacer a partir de las 4 y cuarto de la tarde frente al Ibiza. Ya sin opciones de pelear por el ascenso a segunda división, le falta sumar al menos un puntito para amarrar de forma matemática la permanencia. Y ese es el objetivo, además de intentar quedar séptimo para disputar la próxima edición de la Copa del Rey.
15: Gràcies, David. Els aficionats del Llevant Unió Esportiva, Ramon, que continuen cantant a les rodalies de l'estadi Ciutat de València, pendents d'aquest partit que ja saps, arrenca a les 9 de la nit, eh? Molt sí. Pendents d'aquest partit i molt pendents d'Atenes. Avui tenim la mirada posada a l'OHC d'Atenes, al Ciutat de València, perquè el dia no espera menys, és importantíssim per a l'esport valencià. Sobretot diria que històric per a València Bàsquet, perquè passe el que passe avui a Atenes, la temporada de València Bàsquet és sensacional. Passa el que passa a la Lliga, el pas que ha donat endavant de cara a competir en la màxima competició continental, sense cap dubte, és el que necessitava un club com València Bàsquet. Així que pendent, Ramon, del que passe al Ciutat de València d'aquest partit, també entre el Llevant i l'Osasuna, que arranca a les 9 de la nit.
1: Tota la sort del món per al València Bàsquet i per al Llevant. Gràcies, Sergi.
15: Gràcies, adeu.
1: Pel que fa a l'oratge, la de demà dissabte tornarà a ser una jornada plujosa, sobretot de vesprada, encara que es preveuen pluges per a tot el dia i a tot el territori. EMET ha establert ja avisos al respecte. Diumenge serà previsiblement un dia radicalment diferent, amb més sol de nord a sud de la comunitat. Així està la comunitat valenciana a 8 de maig de 2026, pendents d'eixa jove a la cantina, d'eixes proves a Capaella per a veure si està contagiada o no d'antivirus, i una recomanació de cara a esta pròxima matinada ací, a la ràdio, a Onda Cero, la Cultureta Gran Reserva, amb Rubén Amón i tot el seu equip des del Centre del Carme Cultura Contemporània de València. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
19: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
20: On? ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
21: Tú eliges.
20: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
21: Todo
20: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
21: Y no te pierdas nada.
22: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
23: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado?
2: Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
4: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.